0: Responsabilitat de tots cuidar-lo, perquè continua sent un lloc únic durant molts anys. Respecta'l, utilitza les zones habilitades per al bany, recull les teues deixalles i no hi faces foc. Vine a Vila-real i gaudeix del termet amb coneixement.
1: Atención, atención, Castellón y provincia. Aviso importante de Casman Electrodomésticos para este verano. Si no quieres pasar calor, escucha esto. Ventiladores de techo por tan solo 35 euros. Sí, sí, has oído bien. Solo 35 euros. Ventiladores silenciosos de bajo consumo y con aspas retráctiles. En Casmani.
2: Sí, sí, sí. Casmani, sí.
3: Mamá, mamá, me pica.
4: ¿Otra vez, cariño? Si en tu casa hay piel atópica o sensibilidad al cloro, cambia la forma de bañarte. Con las piscinas naturales de TAR, el picor se va a acabar. Agua limpia, agua saludable.
5: Visítanos en tuasesordereformas.es.
6: Un tartar de soluciones.
7: En Centro Médico Estético Inés Museros realizamos tratamientos faciales y corporales, medicina estética avanzada y micropigmentación con diagnóstico previo y personalizado. Tecnología de última generación y un equipo que te escucha, te entiende y te acompaña. Descubre tu mejor versión y vuelve a sonreír cada día. En Centro Médico Estético Inés Museros, mejoramos tu felicidad. Ayoza 90, Castellón.
8: Papis, quiero celebrar mi cumple en Victoria Eventos.
9: Sí, que ahí fue la comunión de Ana y fue una pasada.
10: También lo pasamos genial el día de nuestra boda y en la fiesta de jubilación del yayo.
11: A nosotros los mayores siempre nos tratan genial.
12: Nuestra experiencia preparando todo tipo de eventos te hará disfrutar de cada fecha señalada y los más peques saltarán de emoción en nuestro Gran Chic Park. Victoria Eventos, hazlo bonito. victoriaeventosalmazora.com
13: 653-67-2615.
14: Y al exhalar soltamos todo eso que nos pesa.
15: Las notas del niño, las obras en casa.
14: El mantenimiento del coche.
15: Ah, no, eso no es ninguna carga.
16: Descubre lo ligero que es hacer el mantenimiento anual de tu coche en Peugeot Service con lubricantes Total Energies y entrarás en el sorteo de premios fantásticos. Condiciones en Peugeot.es.
0: En Quadis León Auto, Castellón y Villarreal.
17: ¿Tienes un piso cogiendo polvo? En Red Piso Castellón lo convertimos en dinero sin que te muevas del sofá. Lo vendemos y del IBI nos encargamos nosotros. Olvídate de líos, solo trato directo, ahorro asegurado y una venta sin estrés. Ven a Carrera Sensi 24 o llama al 964-749802. Red Piso Castellón, tu inmobiliaria de confianza.
18: Hoy por hoy Castellón. Andrea Jardín.
19: Estem comptant la dada de que són 16.000 les persones evacuades a la província de Castelló, gent que continua mirant la terra, mirant el cel i demanant, per favor, que pront pugui estabilitzar-se aquest incendi que els ha obligat des de fa un parell de dies a abandonar les seues cases. Entre aquests 16.000 evacuats hi ha una artista castellonenca que viu a Eslida, que sempre ha posat moltíssim per l'entorn rural, l'ha posat en valor, ha parlat del que li dona a ella les nostres muntanyes, la nostra terra i que també ha hagut d'abandonar la seva casa. Parlem de Pepa Cases, que la tenim a l'altre costat del telèfon. Pepa, molt bon dia.
20: Hola, molt bon dia, per dir algo, Andrea.
19: Com estàs?
20: Uf, pues mira, no sé, no sabia si podria parlar amb tu perquè m'emocioné contar-li, perquè hi ha molta incertesa, pensem que hi ha massa desinformació, perquè en una hora tenim bones notícies, a l'hora següent tenim males notícies, i sí, portem fora de casa des del dissabte de vesprada, i no hi ha intenció de tornar de moment. Aleshores, clar, hi ha molta incertesa en moltes persones, és que són molts pobles que estan evacuats i evidentment les grans pèrdues naturals que tenim, que hem tingut, sí.
19: Dissabte, Eslida va ser un dels municipis afectats. Pepa, us van demanar les autoritats abandonar les vostres cases. Com veieu el foc?
20: Doncs mira, nosaltres ens va pillar en Tales perquè teníem actuació en el port de Sagunt, per tant, tenim l'espai de treball en Tales. I també vam olorar que tot aniria a fer-se més gran, les alertes van arribar al temps just i nosaltres vam tindre temps d'agafar una motxilla, d'agafar la família i suspendre l'actuació i anar a buscar un lloc on anar. Per sort, nosaltres tenim familiars a prop, estem en casa de ma mare, en la platja de Nules, o sigui que estem bé, però hi ha moltíssima gent que els familiars que tenia també estaven a la serra. Per tant, clar, estem parlant de que l'evacuació han sigut tants pobles, és que són tots els pobles evacuats, que fins i tot la gent que té familiars al voltant també està evacuada i els esportius estan a tope, clar.
19: Pepa, és dur, escoltar testimonis com el teu, com el de tants veïns que esteu fora de casa esperant per veure com avança el foc. Tenim per ací, i hem parlat també amb els alcaldes afectats d'estos municipis evacuats, està la teva alcaldessa també per ací, Lucía, i parlem d'algo molt important, i tu ho has apuntat molt bé al principi d'esta entrevista, la desinformació, els bulos que corren estos dies, tant per xarxes socials com per internet. És important informar-se arran dels canals oficials i també els mitjans de comunicació com nosaltres, que estem ací donant la última hora. Fa por, no?, tot el que es diu ara per les xarxes.
20: Sí, la veritat és que sí. Jo demanaria a qui escolta que, per favor, que no juguen les nostres emocions, perquè és duríssim estar sense saber quan tornarem a casa, no sabem com estaran les cases quan tornem, ja sabem que la nostra natura està cremadíssima. La Serra Espada era el parc natural que millor manté estava de tot el País Valencià, i ara hem perdut les nostres arrels, la meva infància, on jo m'he criat, on s'ha criat la meva filla, i crec que és superimportant que no se tragui versa d'informació, que no utilitzen intel·ligència artificial, que només això ens fiem dels canals. Jo crec que els ajuntaments estan fent molt bona feina, perquè estan funcionant molt bé les comunicacions, estan enviant-nos tota la informació als grups dels pobles, i que ens fiem només de les coses oficials, no? Això de fons que siguin realment fiables, perquè les emocions estan a flor de pell, portem dos nits sense dormir i tenim tot en joc, les nostres vides, les nostres cases, la nostra feina també. Molta gent ha hagut d'abandonar els seus animals, i pensem que no és un joc i que no forma part de les xarxes socials fer mal als altres.
19: Pepa, no saps com t'agraeix que ens hagis agafat el telèfon. Sabem que estàs molt, molt emocionada, que esteu patint moltíssim i que la tristor i el dolor és gran. Així que jo t'envio un abraç ben gran des d'ací, des del programa. Continuarem informant, i això és important. Estarem tot el dia ací per tal de traslladar-hi a última hora que ens conten les autoritats, i demanem que la gent no faça a casa a aixos bulos. Pepa Casas, una abraçada gràcies enorme des de la Ràdio Ànim.
20: Moltíssimes gràcies. Gràcies a tu, que a més eres amiga, i gràcies a tot l'equip i a tota la gent que ens mantenim informades, perquè és important també totes les famílies que estan junts, molta gent que està de vacances fora i que no sap què està passant sense casa ni en el seu terreny ni en la seva família, i que estigueu allà al peu del canó, com feu sempre, donant informació que és oficial. Així que jo també t'ho agraïs, perquè ens tranquil·litza saber que hi ha gent també cuidant-nos, i com no agrair a tota la gent que està arriscant la seva vida per a cuidar la nostra i per a cuidar la nostra serra. Moltes gràcies.
19: Una abraçada, Pepa. Ahí escoltàvem un testimoni dur de Pepa Casas. Ens demana, per favor, que informem amb rigorositat. Vostès també tenen aquesta tasca de fer cas als mitjans de comunicació, a les autoritats i als canals oficials per part tant de la Generalitat com del Govern, com de la Diputació de Castelló. Un testimoni dur i real, i se sentir d'esta artista que ens conta el que significa la Serra d'Espada per a ella, per al seu treball i també per a tantes persones, totes aquestes persones afectades a la província de Castelló. Anem un parell de minuts a publicitat i continuem ací a l'Hoy por Hoy Castelló.
2: En plena temporada alta, bajada histórica de precios. Llegan los Summer Days de Flexicar. Más de 10.000 coches en oferta con descuentos de hasta el 25%. ¿Has oído bien? 25% de descuento. Vente a vernos antes de que acabe el mes o vete abriendo apetito en flexicar.es.
13: Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
21: Date el gustazo de estrenar cocina. En las rebajas Movalpa, disfruta de hasta un 25% de descuento en tus muebles de cocina, solo hasta el 31 de julio. Diseño, calidad y soluciones a medida para tu hogar. Visítanos en Castellón, Avenida Valencia 42. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
22: Tu nuevo hogar te espera en Residencial Petra. Viviendas de obra nueva en Sensal, con espacios para disfrutar cada día, como piscina, zona infantil o amplias terrazas. Disfruta de la máxima comodidad de vivir en Sensal, con la garantía del Grupo Alcácer. Disponibles viviendas de dos dormitorios y últimas de tres. Más información en grupoalcacer.com y redes sociales.
23: Este verano, brinda lo grande en el Viver Wine Fest. El viernes 7 de agosto, disfruta de la barra libre de vinos, cena de tapeo y música en directo en el Parque La Floresta de Viver, Castellón. Reserva ya en cooperativaviver.es. Viver Wine Fest, con la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana.
1: Da Capo, tu pizzería de calidad en Oropesa, Castellón, Benicàssim y ahora también en el centro de Castellón, en calle Escultor Viciano. Ahora ya no tienes excusa para disfrutar de nuestras pizzas artesanales, con los mejores ingredientes y una masa única y crujiente. Ya sabes, acércate a uno de nuestros locales o pide por delivery. Da Capo Pizza, ahora en el centro de Castellón.
3: Rebonicas y rebonicos, soy Tonet Marzá. El sábado 1 de agosto celebro mi cumpleaños en el Tardeo del Recreo, en Moy de Costa, Grao de Castellón. Desde las 5 de la tarde me acompañarán grandes compañeros de la escena Remember. Consigue ya tu invitación gratuita o entrada anticipada en rememberos.es.
4: Oropesa del Mar vive sus fiestas en honor a San Jaime. Del 21 al 27 de julio vive una semana repleta de actividades para todas las edades, con música, espectáculos, actos tradicionales y los emblemáticos encierros taurinos al estilo oropesino, declarados Fiesta de Interés Turístico Provincial. Este verano disfruta de unas fiestas que llenan las calles de tradición y diversión para vecinos y visitantes. Concejalía de Fiestas, Ayuntamiento de Oropesa del Mar.
5: Movilidad reducida este verano. En Cero Barreras tenemos la solución, porque el verano es para disfrutar, pasear, compartir momentos y vivir cada plan sin límites. Alquila tu equipo de movilidad y muévete con seguridad y comodidad. Llámanos al 964 35 12 69 o visita cerobarreras.com. Cero Barreras, donde las limitaciones terminan.

0: de la historia del arte o las bellas artes, sino que ponemos en contexto nuestras colecciones y exposiciones con otras disciplinas artísticas, así muy rápidamente.
1: Bueno, yo lo puedo decir más rápido, que es coordinadora general de educación del Museo Nacional del Prado. Sí. Y Rufino Ferreras, cuéntanos, como jefe de área de educación del Museo Thyssen, ¿qué es lo que haces?
2: Yo algo más o menos. Yo solamente me dedico a las cosas que son exclusivamente educativas. Todo lo que son los programas de tipo educativo, entendido de una manera amplia, no solamente la educación formal, sino la educación no formal, la educación universitaria, pero también la educación infantil, de todo un poco.
1: Venga, Ana, dispara tú, que eres la que ha leído.
3: Bueno, sobre todo, bueno, ellos vienen porque han publicado un libro interesantísimo. Los dos llevan toda la vida trabajando, como bien ha dicho Iñaki, en dos de los museos más importantes de este país. Y, bueno, pues fruto de toda esa experiencia en estos dos museos, han publicado recientemente un libro muy interesante que recomendamos que consigáis, que se llama Museo Todavía, el editorial ACAL. ¿Qué es lo que pretendíais contar o qué queríais hacer con este libro?
0: Bueno, pues quizá empezaríamos contestando precisamente con lo que no queríamos hacer con esta publicación. Pensamos que lo que no queríamos era hacer un libro o un manual de museología. Hay bibliografía extensa y, bueno, hay investigaciones, ¿no?, muy, bueno, pues muy amplias y consolidadas, que ya se acercan al museo desde ese lugar más histórico. Y en nuestras conversaciones lo que pensamos es que nuestra aportación quizá tenía más valor o era más interesante desde todo aquello que habíamos aprendido, ¿no?, como parte de nuestra experiencia, pero que nos llevaba a mostrar el museo desde todo aquello que lo instituye. Es decir, es una visión desde el interior, desde la gestión, desde nuestra área o nuestras áreas de educación, que somos un poco, como sabéis, también periferia en los museos, pero que nos permiten tener una visión bastante global de lo que ocurre en los museos. También somos conscientes de esos lugares de fricción que hay también en la institución y que dan pie a una parte del libro. Entonces, más bien es por ahí por donde buscábamos aportar.
3: Y desde que empezasteis a trabajar en los museos, los dos, hasta ahora, todo ese recorrido, toda esa experiencia, ¿por cuántos años estamos hablando? Para que se haga
1: Rufino, te toca, Rufino.
3: ¿Cuántos años lleváis trabajando en museos?
2: Pues
0: 20 y 30.
1: Muy bien.
0: 20 y 30, realmente.
2: 30 aproximadamente.
0: Sí,
3: más madre menos. Mía, claro, todo ese recorrido, toda esa carrera de 30 y pico, ¿cuánto de ese recorrido podemos ver en el libro?
0: Pues yo creo que bastante. En mi caso, además, yo he pasado por tres museos. He estado en el Museo Thyssen, un breve periodo de tiempo en el Museo Patio Herreriano de Valladolid y vuelta al Museo Thyssen y después al Prado.
3: Nada, museos. Entonces, nada, poco importantes todos.
0: Sí, interesante que son museos con diferentes modelos de gestión, diferente contexto, ¿no? Son como lugares que te permiten analizar también la institución museo. Y luego Rufino y yo hemos tenido, bueno, pues por nuestro trabajo, mucho contacto con colegas, con profesionales de museos, tanto a nivel nacional como internacional. Y yo creo que además de la experiencia personal, creo que toda esta experiencia compartida con todos estos profesionales se ha ido conformando esa imagen o esa idea, esa reflexión que hacemos en torno al museo.
1: Rufino, perdónanos que tenemos muy poco tiempo, que es justo el oro que tenemos aquí, en el gran arte aquí es manejar el tiempo. Quiero que me expliques por qué le habéis puesto ese nombre de Museo Todavía.
2: Bueno, porque queremos que se está hablando desde hace 3 décadas del fin del museo como institución, ¿no? De que el museo ya no tiene sentido en el siglo XXI, pero creemos que es todo lo contrario, que ese museo todavía lo que quiere expresar es que el futuro del museo todavía no está decidido, que somos nosotros, no solamente los que trabajamos en los museos, sino todos los que visitamos y nos alimentamos de los museos, los que podemos conformar ese museo nuevo del siglo XXI.
1: El museo nuevo, ¿en qué, si tuvieras que describir cómo tendría que ser un museo del siglo XXI, el que tú sueñas que fuese uno de vuestros museos?
2: La tercera parte del libro se llama Utopías. La utopía en la que pensamos no es cambiar el museo, sino, no hacer un museo nuevo, sino cambiar el que ya tenemos, y eso, bueno, pues a partir o desde muchos lugares, ¿no? Uno, desde la gestión. Hay muchos modelos de gestión que se van incorporando a los museos y eso está cambiando mucho. También concepción social del museo, como los museos desde un punto de vista social han cambiado en las últimas dos décadas radicalmente. O desde el punto de vista también de el planteamiento y visibilización de ciertas narrativas que normalmente en los museos no se trabajaban, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con el género, cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente, etcétera.
1: Ana Valtierra siempre se trae gente interesante. A mí me da bastante rabia porque, aparte de que no siempre tenemos minutos, ella no me invita nunca. Cuando invita a gente así a su casa, a gente, digo, como por ejemplo Rufino Ferreras, que nos estaba contando, el jefe de área de educación del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Y también otra de las que va a cenar, y ella no me avisa, es Ana Moreno, que es coordinadora general de educación del Museo Nacional del Prado, que han escrito juntos Museo Todavía. Son ya casi las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias, y ahora mismo va a seguir La Ventana.
4: Radio Castellón, Cadena SER. La tertulia de Radio Castellón. El análisis de la actualidad en el 1521 de la onda media, en el 91.2 de la frecuencia modulada y en radiocastellón.com.
5: ¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Muy buenas tardes desde la Val d'Uxó, desde el puesto de mando avanzado de este incendio que tiene a la provincia de Castellón en vilo desde el pasado sábado. Bienvenidos a este espacio especial, esta tertulia especial dedicada, por supuesto, como no puede ser de otra forma, a la información respecto a este incendio de la Val d'Uxó que está afectando a la provincia de Castellón. La última hora pasa aquí por el CECOPI, que está teniendo lugar en estos momentos desde la 7 de la tarde, es el tercero ya del día de hoy, con esos últimos datos que conocemos, esas 7.500 hectáreas aproximadamente que se han calcinado en unos 67 kilómetros de perímetro. Hay 19 municipios afectados, en total unas 17.000 personas evacuadas, y si contamos también a las personas confinadas, esa cifra ascendería hasta las 80.000 personas. Por aquí lo que se ven son, pues, continuamente a cargos políticos, a policía, bomberos, guardia civil, reuniéndose, hablando entre ellos, traspasando lo mejor posible la información. Eso sí, con cierto optimismo, moderado optimismo, de cara a esta noche. Y es que desde hace algunas horas se ha despejado el espacio aéreo, lo que ha permitido que los medios aéreos se hayan podido volver a desplegar. Y de cara a esta noche se espera que llegue viento suave de poniente y un aumento de la humedad que, si todo va según lo previsto, va a permitir a los efectivos trabajar con más tranquilidad durante la noche y enfocar la jornada de mañana con, como decía, moderado optimismo y con mayores garantías. Así que esta es la última hora. Vamos con una pequeña pausa y a la vuelta hablamos con Marta Barrachina, con la presidenta de la Diputación.
6: En plena temporada alta, bajada histórica de precios. Llegan los Summer Days de Flexicar. Más de 10.000 coches en oferta con descuentos de hasta el 25%. ¿Has oído bien? 25% de descuento. Vente a vernos antes de que acabe el mes o vete abriendo apetito en flexicar.es.
7: Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
8: Rebonicas y rebonicos, soy Tonet Marzá. El sábado 1 de agosto celebro mi cumpleaños en el Tardeo del Recreo, en Moy de Costa, Grau de Castellón. Desde las 5 de la tarde me acompañarán grandes compañeros de la escena Remember. Consigue ya tu invitación gratuita o entrada anticipada en rememberos.es.
9: Tu nuevo hogar te espera en Residencial Petra. Viviendas de obra nueva en Sensal, con espacios para disfrutar cada día, como piscina, zona infantil o amplias terrazas. Disfruta de la máxima comodidad de vivir en Sensal, con la garantía del Grupo Alcácer. Disponibles viviendas de 2 dormitorios y últimas de 3. Más información en grupoalcacer.com y redes sociales.
10: Pica mucho.
11: No puede.
10: Nadie.
11: No.
10: Ha llegado nunca tan lejos.
11: Quiero irme a casa.
10: Me encuentro mal.
11: en un programa de radio.
12: ¿Esto es legal?
13: Esto son las bromas.
11: Un programa en el que cada invitado se somete a una entrevista muy picante. Con cada pregunta una salsa cada vez más brava.
14: Bueno, Manel, ¿qué tal tú transitar por este programa?
15: ¿Quieres volver a tocar? ¿Me suena, no?
14: Sí, por favor, tío. No, haz tu magia.
15: No, ya lo hablaremos.
14: ¿Eh? ¿Y quiere ir como invitado otra vez?
15: No, pero ya viniste, ¿eh?
14: Sí, ido unas cuantas veces, pero este año otra vez, tío.
15: No, que yo como amigo he venido hoy. Pero claro, pues ya después de ver lo de hoy...
11: Ya disponible un nuevo episodio con Manel Fuentes. Escúchalo en la aplicación de la SER. A las bravas, con Raúl Pérez. Cadena SER, la radio, con mejor humor.
16: Bueno, doncs ens trobem amb la presidenta de la Diputació de Castelló, Marta Barrachina. Marta, ¿qué tal? Molt bona vesprada.
17: Bueno, buena vesprada, pues así seguimos a peu de l'incendi en el PMA.
16: Uh-huh. Quina és la situació en estos moments? Ja sabem que està actiu aquest CECOP i que ha començat a les 7 de la vesprada i que pues, estem pendents de veure quina informació és d'aquesta reunió, però quina és la situació provisional en aquests moments?
17: Bé, pues, abans dels datos últims del CECOP, la situació és que l'incendi segueix actiu. Hem tingut durant tot el matí fins ara la inversió tèrmica en moltes zones i no han pogut treballar tots els vols aeris com la direcció de l'operatiu haguera estimat i haguera volgut que treballaren. Uh-huh. Sí que és veritat que fa un ratet que sí que s'ha pogut començar a treballar i estan treballant ja més millors aeris, sinó que se continuen en aquest treball d'extinció. La situació a nivell de la ciutadania, per a que ho tinguin clar, segueix sent la mateixa. Els desallotjaments fets ja fa dos dies de moment per prevenció també continuen. Són encara 7.000 persones les que estan desallotjades i d'aquestes 16.000 unes 500 són les que encara tenim en els locals habilitats en Nules, en Moncofa, en Segorbe també, i bé, se treballa sense descans en aquest tema. Ara la reunió de CECOP ens donaran més avanços. La clau és que puguen seguir treballant els mitjos, que és el que fa eficient ara. El bo també és que a partir de les 10 de la nit la previsió meteorològica és molt bona, mm-hmm. perquè hi ha una humitat molt alta i això pot ajudar a que durant aquesta nit ja comencen a haver bones notícies per a demà pel matí. Mm-hmm.
16: Serà una nit, per això esperem que diferent a la d'ahir, que sí que va tindre més complicacions, i si com diu aquesta nit és més positiva per la situació meteorològica, podem esperar demà un dia més positiu.
17: Els tècnics treballen enfocats en que a partir de les 10 de la nit els ajudarà moltíssim el temps, doncs van a treballar les 8 hores a partir de les 10 hasta demà pel matí sense descans, perquè saben que hi ha la finestra d'oportunitats que es diuen, aquesta ventana d'oportunitat, sí. que pot ajudar a que se minimitzi molt la situació de l'incendi, i per tant si això se minimitzi, doncs n'hi haurà, espere, bones notícies també per als ciutadans.
16: Es valora la possibilitat de que després d'aquesta reunió del CECOP en alguns dels municipis afectats es cancelen aquestes mesures, bé de confinament o bé d'evacuació?
17: No te ho puc confirmar encara. L'únic que té que tindre clar la ciutadania és que en el moment en què podrem anirem tornant a deixar la ciutadania que o bé que tornen a les seves cases o tindran que tornar confinats. Anem a veure la direcció de l'operatiu que diu, però tot serà depèn de la evolució, però se treballa en això, en poder anar que la gent quan abans torni a les seves cases, perquè sabem que tenen ganes de tornar i que per a nosaltres del principi la meva preocupació almenys ha sigut les persones. Des del primer moment el desallotjament va ser molt correcte i molt ordenat, perquè bé, van col·laborar molt i els estic molt agraïda als alcaldes i alcaldesses i també als veïns per la seva bona actitud en aquests moments que no són fàcils. I ara per tant el que se treballa evidentment és per l'extinció del foc, però se treballa perquè puguin tornar i sobretot perquè contornen els cascos dels municipis estiguin protegits.
16: Per ara és la millor notícia que tenim, no? Que per almenys no tenim cap persona ferida de gravetat, i al final és el més important, més enllà del que parlem, de que és una llàstima i ningú vol el que ha passat, però en aquest sentit per almenys tenim aquesta bona notícia.
17: Sí que és veritat que per la quantitat d'operatiu que n'hi ha, les altes temperatures que hem tingut i la quantitat de gent desplaçada, no hi ha hagut cap incident greu. En els CECOPs els que ens reporten pues són simplement alguns marejos d'alguns dels operatius que tenim sobre el territori treballant, als que els donem les gràcies i tota la força del món per a que continuen, però no continuen afrontem de moment, i crec que ho hem dit, en res greu, i això també pues, ens alivia un poquet, salvant que sabem que, bueno, pues, que la nostra muntanya, aquest espai, aquestes zones verdes tan volgudes per tots, pues, ho estan passant malament.
16: Per a terminar ja, Marta, també volia preguntar-li com valora la coordinació, la cooperació entre les diferents administracions que n'hi han implicades en l'extinció d'aquest incendi.
17: Bé, jo fins al moment la valore positivament. Crec que tots som conscients de l'incendi important que hem sofrit en esta província. Crec que tots estan arrimant l'ombro i jo crec que per el bé de la ciutadania ahí és on hem d'estar, i després ja veurem si n'hi ha que fer alguna valoració o no, però crec que hasta ara estem treballant totes les administracions de manera ordenada, correcta, amb respecte i sumant, que és per al que tenim que estar quan necessiten ajuda els ciutadans. I sí que, pues, sí que voldria que si a la final se confirme aquesta possible sospita de que aquest incendi no l'han causat mitjos naturals, per lo tant, si no són mitjos naturals, n'hi haurà que veure quin tipus de mitjos són, que la llei actue i que penalitze, perquè el dia més problemàtic, en menys humitat, en més temperatura de la província de Castelló, vam tindre este incendi, i si no ha sigut un incendi per causes naturals, crec que la llei ha d'actuar i ha de penalitzar aquesta persona.
16: Parlant en aquest sentit de la llei, respecte al pacte d'estat al que s'ha fet menció en el dia d'avui, quina valoració fa des de la Diputació de Castelló?
17: Bé, doncs no puc valorar el pacte d'estat perquè portem 3 dies escoltant a la ministra Diana Morán anunciant el pacte, però encara no hem desenvolupat les mesures. O sigui, a dia d'avui no coneixem les mesures. Jo crec que en el moment en què se fiqui damunt de la taula qualsevol cosa que beneficie als nostres paratges naturals, que evite incendis forestals com el que estem vivint, que ajudi a protegir a la ciutadania i a les seves propietats, estarem tots d'acord, sigui la institució que sigui, i estarem sumant, però ja t'he dit que a dia d'avui no puc valorar una cosa que no sé les medides que porta.
16: Doncs Marta Barrachina, presidenta de la Diputació, moltíssimes gràcies i molts ànims per al que queda.
17: Moltíssimes gràcies, i permetis-me que vos doni les gràcies especialment a la ràdio per donar i saber, o per tranquil·litzar als ciutadans, i per contar com estem. Jo crec que d'esta eixirem més fort, i després vindrà el treball de reconstrucció, que el farem també.
16: Segur que sí, Marta Barrachina, moltes gràcies.
12: Regístrate en nuestra app, crea tu playlist, descárgatela y escúchala incluso...
13: Estamos en modo avión.
18: Ningún problema.
13: ¿Cómo?
12: A 10.000 metros de altura. App de la cadena SER. Lo que quieras, donde y cuando quieras.
19: Última hora. Desde Onda tenemos una actualización importante. La mejor versión del verano no se descarga, se vive. Levanta la mirada y descubre un destino donde la historia, la naturaleza y la cultura te esperan a cada paso. Recorre el castillo de las 300 torres. Piérdete por un casco histórico con siglos de historia. Respira la Sierra de Espadán y vive un verano lleno de conciertos, tradiciones y experiencias. Onda, lo bonito de la vida está ahí fuera. Ayuntamiento de Onda.
20: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
21: Viene un cliente.
22: Pon el cartel de cita previa.
21: ¿Llevo un cheque?
22: Eso es solo los lunes.
21: ¿Hoy es lunes?
22: Hacemos todo.
23: Si tu banco no quiere atenderte en la oficina, vende a Eurocaja Rural, que nos encanta verte en la oficina. Por eso te atendemos en persona y sin cita previa. Vuelve a sentirte cliente.
24: Eurocaja Rural, la banca que tú quieres.
25: Ocasión Plus.
26: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
27: Hola, soy Manu Carreño, y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
28: En 1988 nuestro lema era:
29: la SER informa en equipo.
28: Y aunque en este tiempo muchas cosas han cambiado, seguimos pensando que el deporte hay que vivirlo en equipo.
30: Llega lo bueno, con Romero, Herrera, Meán, Axel Torres, Alcorta, Carreño...
28: Porque pase lo que pase... Carrusel Deportivo está aquí.
31: Estamos a punto de entrar en la última vuelta. Vamos a ver, Mar Márquez.
28: Para vivirlo contigo.
31: Lo tiene hecho, lo tiene hecho.
28: Carrusel Deportivo con Dani Garrido. Cadena SER. El poder de la conversación.
0: Bueno, doncs continuem així al puesto de mando avanzado a la Vall d'Uixó. En aquest cas parlem amb el primer tinent d'alcalde i regidor de Serveis Urbans, Patrimoni i Comerç de la Vall, Fernando Darós. Fernando, què tal? Molt bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Bueno, ha començat fa poc minuts el CECOPI, aquesta nova reunió que ha començat a les 7 de la vesprada. Estem pendents de veure quina informació hi ha d'aquesta reunió, però quina és la situació, la radiografia en aquests moments de l'incendi? Quina informació teniu a l'Ajuntament?
1: Bueno, pues que l'incendi segueix estant en marxa, no efectivament així en el terme de la Vall, perquè d'ací és d'on va néixer, però que seguís sent un incendi fort, un incendi importantíssim, i que n'ha d'anar molt en cuidado en ell, perquè les circumstàncies són canviants, perquè estem esperant a veure si esta nit entra una màniga d'humitat i això fa que se milloren les condicions per a poder-lo apagar. A aquestes hores encara estan treballant els mitjans aeris i això ajuda moltíssim, però esperem pues, que al final encara no està apagat i sempre és perillós, així que tot vagi bé, que ens ajuda la climatologia i que els treballadors de forestals pues, puguen fer la seva feina, i esperem d'una volta per totes que se pugui controlar i apagar.
0: Fernando, des del vostre punt de vista de l'Ajuntament, com s'han viscut aquestes hores, aquests dies ja des del dissabte, com se gestiona una situació com aquesta?
1: Pues d'una forma molt estressant, la veritat, perquè des de que apareix l'incendi, que el teníem molt propet i vam estar allí, i vas veient conforme se te va escapant i vas veient conforme està cremant-se el part del teu poble, i a més veus que se'n va als pobles veïns i que no pots fer res, desgraciadament, que tu manualment no pots fer res, i després començant a veure com venien, la veritat és que pues, tots els mitjans que n'hi havia que han hagut des d'un principi han hagut per l'extensió de l'incendi, que conforme ha passat el temps han hagut cada volta més, però en un principi pues, ja contàvem pues, pues, possible que en dos helicòpters, després tres, després així, fins que al final ahir teníem 36 mitjans aeris rotant-los i això, però n'hi havia 35 mitjans aeris a disposició, vull dir, la feina s'ha anat fent, però clar, pues, pa, la gent que estem en un poble que no estàs acostumat a això, pues, molt d'estrès, molta pressió, molt difícil, molta disil·lusió, perquè veus com se cremen les teues muntanyes, perquè parles en els pobles del costat, perquè jo parlo pues, amb companys meus en Betxí, perquè parles amb gent de Fondeguilla, que també es batixen en la mateixa situació, i te crida l'alcaldessa d'Ain, la que tinc, pues, també és molt, pues, molt desagradable, perquè cada un, pues, òbviament, té la seua situació, però al final pues, tu fas pinya amb molts alcaldes, regidors d'altres localitats, perquè es coneixes, perquè són del teu partit, per moltes històries, i vas comentant com va per ahir, i és molt desagradable tot això, molt pesat, te crea molta, i després les coses se fan molt llargues, tens que assumir coses que no pensaven, com pues, tindre, què podem fer per a tindre menjar per als bombers, què podem fer per a tindre menjar per a la Guàrdia Civil, que estan així, com aconseguir totes aquestes coses, buscar, improvisar moltes, tindre aigua en les bases de rec, i aconseguir que les comunitats de rec mos cedisquen, que ompliguen les bases de rec per poder agarrar en els helicòpters avui ja, pues moltes coses que pensaves que no faries mai de la vida, que acabes fent, i que la veritat és te fa que arribes a un moment en què te canses i tens ganes, sobretot per la desgràcia que és l'incendi, però també pues, que passi un poc això, perquè està sent prou estressant.
0: És normal i és la vostra responsabilitat, però no deixa de ser un treball complicat, evidentment. També han tingut molta responsabilitat els ciutadans i ciutadanes dels municipis afectats, per exemple. Jo volia preguntar-li com valora l'actuació i el comportament dels ciutadans de la Vall davant de les mesures que s'han pres, perquè per lo que he estat escoltant a diversos polítics i diverses institucions, si està valorant positivament la major part del comportament de les persones que estan actuant en responsabilitat.
1: Molt, molt positivament, perquè o sigui, quan tu confines, o sigui, primer el poble de la Vall està confinat pel tema de la qualitat de l'aire i per tot això, i per la gent està, és de veres pues, que no tot el món està des de casa, que veus a gent que sap a passejar, però van poca gent, peguen una volteta, alguns van en mascareta, la veritat és que tot això veus que la gent fa cas, i sobretot nosaltres tenim quatre barris ja no confinats, sinó evacuats,
2: vale? Barris de Sant Antonio, tenim Sant Josep, el poblat i seminari de Sant Josep, el barri Toledo i el barri del Carbonaire, som més de 6.000 persones que tenim
3: evacuades
2: i tota aquesta gent pues, està portant tot un to, és molt difícil, hi ha gent que se'n va anar en lo justet i que té que tornar a per roba, que s'han deixat animals en casa i tenir, o medicaments, i això és molt complicat i tots ho fan, la grandíssima majoria han vingut, han preguntat, han demanat permís a la policia per a poder entrar a replegar les seves coses, s'ha fet entrellat, en tranquil·litat, sempre és de veres pues, que hi ha algú que és més sabut que un altre, que se pensa que és el més, ja, el més xulo i el més valent, però bueno, què hem de fer? S'ha complit, sempre hi ha algú que li agrada transgredir per fer de transgredir i hi ha hagut alguns, pues, alguns enfrontaments en la policia, en la Guàrdia Civil, un poc més de dir teniu que fer cas, ja ha sigut un poc més complicat, però ha sigut molt minoritari. Majoritàriament, vale, la gent tant d'estra com després també la societat civil del poble intentant ajudar, o els comerços del poble intentant ajudar, la restauració de la vall intentant ajudar a tot el món, la veritat és que ha sigut una gran alegria veure com la gent és solidària.
3: Per acabar, aquestes 6.000 persones que estan evacuades, que estan passant pues, hores complicades, no? Perquè no és mai fàcil eixir de casa en aquesta situació, n'hi ha una previsió de quan podran tornar a les seves vivendes? Entenc que estem molt pendents també d'aquesta reunió del CECOPI, no sé si d'ahir podria eixir més informació.
2: Això estem esperant la informació que ens donen del CECOPI, a veure què diuen i a veure si n'hi ha sort i puguem tornar.
3: Vale.
2: I això.
3: Molt bé. Doncs Fernando Darós, primer tenint d'alcalde de la Vall d'Uixó, moltíssimes gràcies i molts ànims per a les hores que queden.
2: Moltes gràcies a tu.
3: Pues este ha sido el repaso a la última hora con toda la información que acontece aquí en la Vall d'Uixó, en el puesto de mando avanzado respecto a este incendio que lleva afectando a la provincia de Castellón desde el pasado sábado. Muchas gracias por escucharnos. Continúan en La Ventana. Un saludo.